0: Y en este punto, con Eva Baroja, el contrapunto. Buenos días, Eva.
1: Buenos días, Juan Ramón. Feliz martes. No sabía muy bien por qué lo hacía, pero plantaba árboles, desinteresadamente, sin esperar nada a cambio. Solo por amor al arte, o más bien, a la naturaleza.
2: Verde viento, verde rama, el barco sobre la mar, el caballo en la montaña verde.
1: Los plantaba en zonas abandonadas, en las laderas del monte, en la ribera del río. En total, más de 4.000 árboles en 20 años. Y todavía lo sigue haciendo. Se llama Fernando Pérez y vive en Autol, en La Rioja. A sus 57 años, mide su vida al ritmo del lentísimo crecimiento de los árboles que ha plantado, esos que ves tirarse desde que son solo una pequeña semilla. Con su inspiradora historia, Fernando me demostró hace unos años que los pequeños actos son mucho más importantes de lo que creemos y que todos podemos hacer algo por cuidar la salud enfermiza de nuestro planeta. Estos días, la ola de calor más severa y extensa en Europa en los últimos años, que ha ocasionado cientos y cientos de muertos, ha puesto de manifiesto la falta de preparación de la mayor parte de nuestro continente para afrontar este nuevo escenario climático. Y a pesar de que nos llevan avisando años de sus consecuencias fatales, sigue siendo un tema que no genera consensos, al menos consensos políticos. Todavía siento vergüenza al recordar, por ejemplo, cómo el Partido Popular rechazó hace solo unos meses el pacto de Estado frente a la emergencia climática por considerarlo, según sus propias palabras, una cortina de humo del PSOE. ¿Desde cuándo la crisis climática afecta solo a los votantes progresistas? ¿Los conservadores no pasan cada vez más calor o no sufren las pérdidas de sus cosechas? ¿No hay ecologistas de derechas? Lo cierto es que solo un 4% de los votantes de derechas en España niega la existencia del cambio climático, según la organización More in Common. Pero sus representantes políticos parece que opinan otra cosa. En Europa, la preocupación por el clima ha sido un tema que históricamente generaba unanimidad. Pero estos últimos años, el auge de la ultraderecha y el giro de los conservadores también está amenazando las políticas climáticas europeas y los avances en transición ecológica.
2: Sangrando desde el puerto de Cabra, y si yo fuera mosita, ese trato lo cerraba.
1: Si supiera que el mundo se acaba mañana, decía Martin Luther King, hoy todavía plantaría un árbol. Quizás no haga falta llegar a plantar tantos árboles como Fernando. Quizás valga con ser conscientes de la gravedad del problema global al que nos enfrentamos. Quizás sea suficiente con hacerles saber a nuestros representantes políticos que la emergencia climática nos implica a todos, votemos lo que votemos. Que lo verde no tiene ideología. Hasta mañana, Juan Ramón. Que paséis un buen día.
0: Gracias, Eva Roja. Hasta mañana. Las 8 menos cuarto, 7 menos cuarto en Canarias, en las territoriales de Radio Nacional de España, continúa la información.
3: Radio Nacional, Radio 5, Cataluña.
4: Bon dia, és dimarts 30 de juny. Són 3:15 del matí, últim dia del mes de juny i també últim dia per presentar la sol·licitud en el procés de regularització de migrants. A manca de xifres oficials, es calcula que a Catalunya hauran presentat la documentació més de 150.000 persones per acollir-se al procediment. Les entitats socials, però, denuncien que el període per fer els tràmits no ha estat suficient i que moltes persones, especialment aquelles més vulnerables, es quedaran a les portes de poder inscriure's, ja que depenen en bona part del país d'origen que els enviï una part d'aquesta documentació necessària. Tot plegat en un dia amb molta activitat als tribunals, marcat pel cas Andic i del judici per presumpta vacunació endarrerida als Mossos durant la pandèmia de Covid. Ens interessem per la previsió meteorològica amb la EMET, Juan Carlos Piña.
5: Què tal? Bon dia. Avui a Catalunya, jornada estable en un dia en què les temperatures diurnes pugen, excepte el terç oriental a l'extrem sud, on es mantenen sense canvis o baixen lleugerament. Avui màximes de 37 graus a Lleida, 36 a Girona, 33 a Tarragona i 32 a Barcelona. La EMET ha activat l'avís per calor a pràcticament tot el territori. Per altra banda, bufa vent fluix de la component nord a l'Empordà, augmentant a moderat a darreres hores del dia. A la resta de la comunitat, vent fluix de ponent, tendint a la component sud al migdia, excepte la depressió de Lleida, on bufarà de direcció variable. És una informació d'EMET.
4: I ens interessem per la situació a les carreteres des del RAC, Ferran Aràndiga.
6: Bon dia, continuem la jornada d'avui dimarts destacant aquesta avaria activa a la A2 que ens deixa un carril de circulació tallat encara a Sant Vicenç dels Horts, que en direcció a Barcelona complica encara més la circulació amb retencions intenses en el tram comprès entre Sant Andreu de la Barca i Cornellà del Llobregat. També tenim retencions a la B23, on hi ha lentitud des de Molins de Rei també cap a Barcelona. Destaquem altres retencions habituals amb intensitat, per exemple, al vessant Besòs, amb cues en tot el nus de la Trinitat, que de retruc afecten a la ronda de dalt en sentit sud, amb retencions fins a Sarrià. A la ronda litoral també hi ha retencions en sentit Llobregat des del Fòrum fins a la Barceloneta. Per últim, al Vallès destaquem aquesta congestió habitual a la AP7 en els dos sentits de la marxa, entre la Roca i Barberà en sentit sud i en sentit nord des de Sant Cugat fins a Mollet del Vallès. A la C58 també tenim retencions des de Sant Quirze en direcció a la capital catalana. També tenim retencions a la B20, però a l'altura de Santa Coloma de Gramenet, i a la C31 amb 2 quilòmetres de retencions intermitents del terme de Badalona. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
4: Salutacions de l'Adriana Llacà i a les vies de so i de qui us parla, Anna Pujol. Comencem. Avui finalitza el termini per presentar les sol·licituds de regularització extraordinària per a persones migrants, un procés que tot l'Estat ha superat i de llarg les previsions fetes en un inici. S'estima que a Catalunya unes 150.000 persones hauran presentat la documentació necessària per fer-ho, Marga Esparza.
7: Però les entitats asseguren que moltes persones es quedaran fora i no podran presentar la documentació. Són les més vulnerables i les que no estan rebent a temps la documentació des del país d'origen. Elisabet Orenya, responsable de mobilitat humana de Càritas Barcelona.
8: Mai arriben a tothom aquests procediments, no? Sempre, i la veritat és que, bueno, ho vam dir al principi, no? I s'acaba constatant que sempre les persones precisament en una situació de més vulneració de drets, no? Doncs acaben quedant fora del sistema.
7: Les entitats també alerten que el procés de regularització serà lent perquè és un tràmit complicat i sobretot perquè el nombre de persones que han presentat la documentació és el doble del que preveia inicialment el govern
4: central. La migració, la integració i la cohesió social seran el centre del debat a la conferència anual de la xarxa d'investigació en migracions, la trobada més important del món sobre mobilitat humana, que des d'ahir se celebra a la Universitat de Girona amb més de 1.300 participants de 75 països. I atenció a aquesta dada, un de cada quatre alumnes amb pocs recursos econòmics no continua als estudis obligatoris, mentre que a l'altra cara de la moneda, la taxa d'abandonament a les llars amb més renda no arriba al 4%. És una de les conclusions de l'anuari de l'educació de la Fundació Equitat, que alerta de les desigualtats que impedeixen millorar els resultats educatius, Laura Hurtado.
9: Segons l'estudi, les desigualtats educatives es troben cronificades i això té un impacte en el nivell acadèmic. De fet, el 40% dels alumnes de primària amb pocs recursos estudien centres segregats. Mònica Nadal, directora de recerca de l'entitat.
10: Més enllà de les polítiques redistributives, de rendes, de garantia alimentària, etc., diguem-ne, que mitiguen la pobresa, hi ha coses, hi ha eines, hi ha instruments, hi ha polítiques dintre del propi sistema educatiu que afavoreixen o que garanteixen l'adquisició dels aprenentatges, és a dir, que aconsegueixen reduir el pes de l'origen social en els resultats.
9: L'informe també alerta que la inversió en educació es troba per sota la mitjana estatal i lluny del 6% que fixa la Llei d'Educació a Catalunya.
4: De tribunals avança la instrucció del cas Andic, que avui és previst que la jutgessa que investiga la mort del fundador de Mango prengui declaració als primers testimonis de la causa. Es tracta de l'entorn familiar i de la terapeuta que va tractar Jonathan Andic, investigat per presumpte homicidi, Núria Alcalà.
11: Sí, la instructora vol concretar el paper de la psicòloga familiar en el reclam de l'herència en vida d'Isa Candí, que és per això que el relat de la terapeuta serà de ben segur un dels testimonis més rellevants de la jornada. Recordem que la jutgessa va justificar la seva citació per determinar la possible influència de terceres persones en els fets i posa el focus en els missatges que va intercanviar tant amb l'Isa Candí com amb el seu fill Jonathan. Avui també està citada la parella de l'empresari, la primera persona a qui precisament Jonathan Candí va trucar després de la caiguda del seu pare a la muntanya de Collbató. Divendres serà el torn de la declaració de les filles d'Isa Candí, germanes de l'investigat. D'altra banda, la jutgessa intenta obtenir de primera mà qualsevol detall d'aquell moment, per això ha demanat a la policia científica una reconstrucció dels fets i la compareixença de dos agents de la unitat de muntanya dels Mossos. També ha sol·licitat que s'identifiqui els dos excursionistes que es van creuar amb Jonathan Candí el dia dels fets.
4: D'altra banda, avui arrenca el judici contra els exconsellers de Salut, Alba Vergés i Josep Maria Argimon, acusats d'endarrerir la vacunació dels policies i guàrdies civils durant la pandèmia de la Covid. Què en sabem, Sergi Bassoles?
12: Cinc anys després de l'inici de la campanya de vacunació

0: ja per un presumpte delicte de prevaricació i en el cas de Francesc Xavier Rodríguez en demana l'absolució. Per contra, l'acusació particular formada per 4 sindicats policials reclamen 3 anys de presó, 15 d'inhabilitació i una multa de 72.000 euros pels 5 acusats. El judici és previst que tingui 8 sessions i s'allargui fins al proper 15 de juliol i els acusats s'espera que declarin a partir del dia 10.
1: Més notícies en format breu amb l'Àlex Eloi. Bon dia.
2: Bon dia.
1: Els Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional han desarticulat 2 xarxes criminals dedicades al tràfic de persones i a la prostitució low cost.
2: Hi ha 23 detinguts i 6 víctimes han estat alliberades. Els 2 clans desarticulats obligaven a prostituir-se dones llatinoamericanes captades amb falses promeses. Operaven en 11 prostíbuls clandestins ubicats en municipis de Barcelona i Girona i col·laboraven entre ells. Lluís Moreno, sotinspector dels Mossos.
3: Tenien una tarifa de 10 minuts, 20 euros. És la prostitució low cost.
1: I la policia catalana investiga un nou incident amb armes de foc al barri de la Mina, a Sant Adrià del Besòs.
2: Els fets haurien tingut lloc aquest dilluns sobre les 6 de la tarda. Segons ha pogut saber Ràdio 4, hi ha un ferit lleu, un home que ha anat al cap pel seu propi peu.
1: I el detingut per l'incendi de Tiana, al Maresme, de divendres passat, està ingressat en un centre de salut mental.
2: Un jutge n'ha ordenat l'internament involuntari. Segons la consellera d'Interior, Núria Parlon, l'arrestat tornarà a passar a disposició judicial.
4: Ha passat a disposició judicial. La disposició judicial, aquesta persona està ara mateix, segons les darreres informacions, ingressada en un centre de salut mental i quan ja es recuperi no es tornarà a passar a disposició judicial.
2: L'Ajuntament de Tiana ha anunciat que es personarà en el procediment judicial contra el detingut. Els Mossos d'Esquadra el van detenir divendres passat per presumptament estar relacionat amb l'origen de l'incendi que va cremar, recordem, almenys 48 hectàrees.
1: La consellera d'Economia, Alícia Romero, es reuneix avui amb el secretari d'Estat d'Hisenda, Jesús Gascón, per abordar la reforma del finançament autonòmic. La trobada donarà el tret de sortida a la convocatòria del Consell de Política Fiscal i Financera. Lorena Enns, bon dia.
5: Bon dia. Sí, segons fonts del Departament d'Economia, serà una reunió de treball privada que servirà per analitzar la proposta del nou model de finançament autonòmic. La reunió arriba després que a principis de juny el Ministeri anunciés una ronda de reunions bilaterals amb totes les comunitats autònomes del règim comú per abordar la reforma del model. El Ministeri, liderat per Arcadi Espanya, ja s'ha reunit amb Astúries, Castella-La Manxa, Canàries i també amb València. La resta de comunitats governades pel PP han declinat la trobada en considerar que el nou model s'ha acordat directament amb l'executiu a Salvador Illa i amb Esquerra Republicana. La proposta, recordem, contempla incrementar els recursos anuals que rebran les comunitats amb prop de 21.000 milions d'euros, 4.700 dels quals a Catalunya. La trobada que es produirà avui serà el pas previ a la convocatòria del Consell de Política Fiscal i Financera, un pas imprescindible perquè el Congrés dels Diputats pugui votar la reforma del model abans que acabi l'any.
1: I el 12 d'agost es podrà tornar a veure a Catalunya, després de 121 anys, un eclipsi total de sol. Localitats com Tarragona o Lleida gaudiran de la visió completa del fenomen. El govern i Fundesplai han impulsat un projecte per fer arribar aquest esdeveniment als infants. Maria Huguet.
6: Ho faran els casals d'estiu, les colònies o els campaments. El Quique Herrero és el director de l'Observatori del Montsec i ha portat la part més didàctica al projecte.
7: Actualment, el que ofereix un eclipsi més enllà de nou coneixement científic és la possibilitat de transmetre aquests valors i aquests conceptes científics i sobretot aquesta espectacularitat.
6: La consellera de Recerca i Universitats, Núria Montserrat, confia que l'activitat desperti vocacions.
8: I sobretot activitats que permeten apropar aquest fenomen que és realment meravellós i fascinant el talent jove, els nens joves, no?
6: Entre les activitats preparades hi inclou la construcció d'un projector de forat d'agulla per observar de forma indirecta i segura l'eclipsi, en cas de no tenir ulleres especials homologades.
1: En esports parlem de futbol. Ja és oficial, Robert Lewandowski fitxa pel Chicago Fire, equip de la MLS, la màxima categoria de la Lliga estatunidenca. El polonès es va acomiadar fa un mes i mig del Barça després de 4 temporades i 7 títols i rebrà 10 milions d'euros nets per cadascun dels 2 anys de contracte amb el Chicago. Pel que fa a la pretemporada, hem conegut que el Barça i l'Europa jugaran una amistosa porta tancada a la ciutat esportiva blaugrana Sant Joan d'Espí el 24 de juliol. El Girona, de la seva banda, jugarà el dia següent, 25 de juliol, contra l'Alavés a les Preses. A la Lliga Femenina avui es presenta a Madrid l'acord d'inversió de Pau Gasol i el seu grup de 55 milions després que l'Assemblea General dels Clubs hagi aprovat aquest projecte per majoria. I en tennis, Paula Badosa debuta aquest dimarts al Wimbledon davant l'estatunidenca Emma Navarro.

0: de la cultura, després que ahir l'Òpera dels Tres Rals donés el tret de sortida al Festival Grec, avui s'estrena al Teatre Romea un clàssic del terror gòtic, El retrat de Dorian Gray, en una versió musical protagonitzada per Àngels Gunyalons i dirigida per Marc Rosic. Marta Orquín.
1: Per què em mires així, Dorian?
2: Aquesta versió del retrat de Dorian Gray, amb dramatúrgia i direcció de Marc Rosic i partitura de Jordi Cornudella, és una peça de cambra que trena el text amb la música. Acompanyada del Leos Quintet i d'un trio vocal masculí, Àngels Gunyalons, a l'escenari del Romea, fa tots els papers de la novel·la. Dóna veu al seu autor, Oscar Wilde, i als seus quatre personatges. El narcisista Dorian Gray, que fa un pacte per no envellir mai amb el corrupte Lord Henry, Basil Hayward, el pintor del retrat, i Sybil Vane, de qui s'enamora el protagonista. Tot un repte per a l'actriu que fa realitat un somni.
3: A la meva llista hi tenia el retrat de Dorian Gray. El tenia fa tants anys que per això quan li vaig proposar al Marc de com me'n vaig adonar, dic, no, aquest el tinc a la llista des que tenia 30 anys i en tinc el doble.
2: Marc Rosic la va convèncer que podia fer-ho en un moment de maduresa vital que connecta amb els temes dels que parla l'obra, molt vigents, com la por a envellir, la bellesa o l'hedonisme.
4: Amb aquest Dorian Gray que es queda jove eternament mentre el quadre va envellint o es va deformant segons els seus pecats, no? També ens parla d'aquesta societat completament narcisista, del selfie, d'aquest culte a la imatge.
2: La novel·la va escandalitzar la societat victoriana i l'adaptació, que subratlla la seva pulsió homoeròtica, manté l'essència d'aquest clàssic del terror.

0: la qualitat dels moviments del cirurgià ampliant-los fins a 30 vegades en una pantalla i en 3D, però amb microinstruments reduïts fins a 20 vegades. Doctora Ana López Ojeda, cap del Servei de Cirurgia Plàstica i Reparadora.
1: Lo que vamos a conseguir es reducir el temblor, ampliar en la calidad de los movimientos del cirujano, y esta precisión es lo que va a hacer que tenga un impacto en nuestros resultados.
0: El nou robot es farà servir per a trasplantament de teixits, reparació de nervis perifèrics o una cirurgia de connexió com el linfedema, que serà justament la primera.
2: En plana municipal, destacam, la policia local de Palafrugell ha acordat per unanimitat deixar de fer hores extra i serveis especials fins que l'Ajuntament no negociï una millora de les seves condicions laborals. Més dades, Girona, Gemma Esteve.
3: El sindicat majoritari CESIF denuncia que la plantilla arrossega greuges des de fa gairebé dues dècades amb un conveni caducat des del 2009 i unes pèrdues salarials que, segons asseguren, superen els 400 euros bruts mensuals per agent. Entre les principals reclamacions hi ha l'equiparació del complement de destinació amb la resta de funcionaris municipals, així com el preu de les hores extra. Jaume Talavera és el delegat del sindicat a la comissaria de Palafrugell.
4: Cobrem a un preu ridícul les nits, a un preu ridícul els caps de setmanes. Les hores extra ja li van dir a l'Ajuntament que, segons la normativa estatal, les hores extras no es poden pagar a un preu inferior a l'hora lineal del treballador. Saben que això és il·legal, però és el que està assignat i és el que s'ha tirat endavant.
3: Com a mesura de pressió, els agents han pres la decisió de no fer més hores extra ara en plena temporada alta en un municipi que en aquesta època passa de 25.000 habitants a 80.000. L'Ajuntament assegura que està negociant amb la plantilla i confia poder arribar aviat a un acord per resoldre el conflicte.
2: 3 de cada 10 accidents a la demarcació de Lleida tenen un motorista com implicat. Una dada que preocupa el Servei Català de Trànsit. Anant cap a Ponent, Pepa Sanjanís.
5: A les carreteres de les comarques de Lleida, les motos s'han vist implicades en el 30% dels accidents de trànsit amb víctimes mortals i ferits greus, tot i que només suposen un 2,9% de la mobilitat, segons un estudi que ha fet el RAC. Durant la presentació d'aquest informe, el director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, ha dit que els amoïna molt aquest percentatge tan elevat dels accidents amb motos.
6: Perquè és el vehicle que més ens preocupa en aquests moments i més ens ocupa. El percentatge d'accidents que representa la moto sent només el 2% del parc de vehicles, no? Dels que participen en el trànsit a la carretera.
5: El director del Servei Català de Trànsit ha defensat que cal més formació per als motoristes i ha avançat que es plantegen ampliar la demarcació de Lleida la prova pilot amb marques de traçat en revolts perillosos que ja funciona a la Collada de Toses i al Moianès.
2: L'Ajuntament de Tarragona admet que una de les assignatures pendents és evitar que, sobretot, els adolescents es llancin des de les roques de les platges al mar. Per això, ara veu amb bons ulls el vistiplau del Departament d'Interior per usar drons en aquestes zones. Judit Huerta.
7: Seran els de la unitat de drons de la Guàrdia Urbana de Tarragona. L'Ajuntament ha fet aquesta petició després que 3 adolescents morissin ofegats a la platja de la Rabassada, tot i que van ser les corrents els que els van portar a la zona de les roques. De fet, saltar des de les roques està prohibit i es pot sancionar amb 100 euros. Alberto Lacueva és el sotscap de la Guàrdia Urbana de Tarragona.
8: La idea és, arran d'aquesta incidència, doncs, poder vigilar d'una manera més eficient el tema dels salts, que portem molt de temps que no acabem d'acabar. Encara que sancionem, però no acabem d'acabar amb aquesta incidència.
7: Els drons s'usaran gairebé a diari. Es controlarà el Fortí de la Reina, el Preventori de la Sabinosa i la zona entre les platges del Miracle i la Rabassada. La vigilància aèria es reforçarà amb patrulles a peu.
2: I en esports, parlant de futbol, ja és oficial. Robert Lewandowski fitxa pel Chicago Fire, equip de la MLS, la màxima categoria de la Lliga estatunidenca. L'exfutbolista del Barça rebrà 10 milions d'euros nats per cadascun dels dos anys de contracte. I pel que fa a la pretemporada, hem conegut que el Barça i l'Europa jugaran una amistosa porta tancada a la ciutat esportiva blaugrana el 24 de juliol. El Girona, de la seva banda, jugarà el dia següent, 25 de juliol, contra l'Alavés a les presses. De la cultura. Després que ahir l'òpera dels Tres Rals donés el tret de sortida del festival grec, avui s'estrena al Teatre Romea un clàssic del terror gòtic, El retrat de Dorian Gray, una versió musical protagonitzada per Àngels Gonyalons. Marta Orquín.
9: Per què em mires així? Dorian.
3: Aquesta versió del retrat de Dorian Gray amb dramatúrgia i direcció de Marc Rosic i partitura de Jordi Cornudella és una peça de cambra que trena el text amb la música. Acompanyada del Leos Quintet i d'un trio vocal masculí, Àngels Gunyalons, a l'escenari del Romea, fa tots els papers de la novel·la.

0: Dona veu al seu autor, Oscar Wilde, i als seus quatre personatges. El narcisista Dorian Gray, que fa un pacte per no envellir mai amb el corrupte Lord Henry, Basil Hayward, el pintor del retrat, i Sybil Vane, de qui s'enamora el protagonista. Tot un repte per a l'actriu que fa realitat un somni.
1: La meva llista hi tenia el retrat de Dorian Gray. El tenia fa tants anys que per això quan li vaig proposar al Marc de com em vaig adonar, dic no, aquest el tinc a la llista des que tenia 30 anys i en tinc el doble.
0: Marc Rosic la va convèncer que podia fer-ho en un moment de maduresa vital que connecta amb els temes dels que parla l'obra, molt vigents, com la por a envellir, la bellesa o l'hedonisme.
2: Amb aquest Dorian Gray que es queda jove eternament mentre el quadre va envellint o es va deformant segons els seus pecats, no? També ens parla d'aquesta societat completament narcisista, del selfie, d'aquest culte a la imatge.
0: La novel·la va escandalitzar la societat victoriana i l'adaptació, que subratlla la seva pulsió homoeròtica, manté l'essència d'aquest clàssic del terror gòtic.

0: Radio Nacional, Radio 5, Catalunya.
1: Bona tarda, és dimarts 30 de juny, darrer dia del mes i darrer dia perquè les persones migrants puguin presentar la documentació per la seva regularització extraordinària. Un procés pel que s'han rebut més de 150.000 sol·licituds, segons dades del govern, a l'espera de conèixer la xifra oficial del Ministeri. Des de la taula d'entitats del tercer sector social, recorden que aquestes xifres responen a la invisibilitat d'una realitat. Natàlia Valenzuela és vicepresidenta de la taula.
2: Perquè aquestes persones ja estan amb nosaltres. El tema és que estan en economies submergides i, per tant, no són visibles a la societat. Són moltes persones, però també indiquem que hi haurà moltes persones que s'han quedat fora.
1: Ens situarem també als jutjats de Martorell, on continuem pendents de les primeres declaracions davant el jutge, davant la jutge en el marc de la investigació per la mort del fundador de Mango, Isaac Endic. Els primers en declarar han estat alguns familiars i la terapeuta de Jonathan Endic, fill del fundador, investigat, recordem, per presumpte homicidi al seu pare. També han declarat avui els dos excursionistes que van trobar a Jonathan Endic després que el seu pare es precipités per un barranc en una ruta de les coves de Salnitre, Collbató, el desembre del 2024. Tots dos han explicat que el van trobar en estat de xoc. L'actualitat de la jornada ens manté als tribunals perquè també avui ha arrencat el judici contra l'exconsellera de Salut, Alba Vergés, i l'exdirector de l'Institut Català de la Salut, Josep Maria Argimon, pel retard en la vacunació dels policies nacionals i guàrdies civils. També es jutja altres tres ex als càrrecs del Departament de Salut d'aleshores. I els expliquem que l'Audiència de Barcelona ha retirat el delicte contra els drets dels treballadors que s'imputava a l'antiga cúpula de Salut. La decisió evita que els cinc acusats s'enfrontin a penes de presó i limita la causa al delicte de prevaricació administrativa, pel qual la Fiscalia i l'Acusació Popular demanen entre 12 i 15 anys de presó d'inhabilitació. Així ho ha explicat el jutge del cas.
3: Dado que el Ministerio Fiscal no mantiene, no formula acusación por el delito del artículo 316 del Código Penal, por el delito contra los derechos de los trabajadores, queda fuera todo el enjuiciamiento este delito.
1: En Pàgina Econòmica parlarem de l'Euríbor, que frena la seva escalada i tanca el mes de juny en la mateixa taxa que el maig, en el 2,8%. Malgrat l'estancament, les hipoteques variables es tornen a encarir. Qui tingui ara l'actualització veurà com la quota puja, en cas de revisió anual, uns 700 euros l'any, i en cas que sigui semestral, l'augment supera els 500 euros l'any en una hipoteca mitjana, com detalla l'analista del portal Help My Cash, Miquel Riera.
4: En el cas dels que tenen una revisió anual, la quota pujarà aproximadament uns 58 euros al mes de mitjana. I aquells que tinguin una revisió semestral, la quota els pujarà aproximadament uns 43 euros al mes de mitjana.
1: I l'Ametlla de Mar, el litoral de Sant Adrià del Besòs i el Golfet de Palafrugell reben la bandera negra per contaminació d'Ecologistes en Acció. L'entitat n'ha atorgat 6, les altres 3 per una mala gestió dels espais naturals. Laia Serra, coordinadora a Catalunya, en declaracions a aquests micròfons.
5: Es posen per davant interessos econòmics, interessos empresarials, per davant de tot el que és la conservació d'uns ecosistemes que, d'una banda, tenen gran valor a nivell de biodiversitat, però també a nivell de manteniment d'aquestes costes.
1: Moment per la informació de serveis. I ens acostem a les carreteres. Situació a aquesta hora. Finarà, que bona tarda.
6: Hola, bona tarda. Doncs en aquests moments ens comencem situant a l'autopista P7 a l'altura de Barberà del Vallès, on hi ha un accident que talla un carril de la calçada en sentit sud, en sentit Martorell, i la incidència provoca 4 quilòmetres de retencions des de l'altura de Santa Perpètua. També destaquem en aquests moments un vehicle avariat a la C32 a Sant Boi de Llobregat, a la zona del Baix Llobregat, que talla un carril de la calçada d'entrada a Barcelona i provoca retencions des de l'altura de Viladecans. També destaquem de la zona del Baix Llobregat encara retencions a la B23 entre Molins de Rei i Sant Feliu de Llobregat en sentit Barcelona. Arran que l'autovia 2 encara hi ha un carril tallat a la zona de Cornellà de Llobregat com a conseqüència d'un vehicle avariat. Pel que fa a les rondes de Barcelona, aturades a la ronda litoral, a l'altura de la zona portuària, en els dos sentits de la circulació, i també a la Potenora Santa Coloma de Gramenet. Per càmeres observem un quilòmetre de retencions per accedir al nus de la Trinitat. De moment això és el més destacat. Molt bona tarda.
1: I la previsió del temps, Emet, Juan Carlos Piña.
7: Avui a Catalunya, temps estable en un dia en què pugen les temperatures diurnes, excepte al terç oriental i a l'extrem sud, on es mantenen sense canvis o baixen lleugerament. Avui màximes de 39 graus a Lleida, 36 a Girona, 33 a Barcelona i Tarragona. La EMET ha activat avisos per calor a pràcticament tot el territori.
1: És tot per part nostra.